0: Mentsch, quei nu topgers mazze giuvenils chi tschaintan gugent, nun es quel chiusa nov.
1: Depi vegnons essan us in via cu la scola de canti, cu il cor de fons, a quei ei adina in tema.
2: El disequilibr de mazze e mattes ent il scors du fans observen er Nina Maier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han dirett differents scors du fans juvenils. Insembel cun elles, provo cust arch musical, de cetarora per cece il cantar in cor du fans, para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica de cust emission, in a cerna de registrazions de differents cors du fans e juvenils de la Svizzera, ci s'han partecipats la primavera passada al EOCF a Basilea. In festival per cors du fans e juvenils de l'intera Europa, ci ha lue mincia zigont on durant la fin defna de scensiun. Las indicaziuns detagliadas da vart titels ed interprets de quistura de musica chatavat sün rtr.ch/musica. Mes nom Braide Anet, bel chavosha terots de la partida.